0: por hoy Gandea, con Celia Chulia.
1: Molt bona vesprada de divendres 2 d'octubre. Avui és un dia important. Venim escoltant els companys de la SER a Madrid. És una jornada on es dura a terme aquesta votació als decrets de la vivenda. Després d'uns dies on saben que en diverses ciutats importants del país s'estan fent acampades per defensar aquest dret a un habitatge digne. Doncs bé, sense deixar d'estar pendents de tot el que està passant, nosaltres posem el focus en els temes que ens ocupen i ens preocupen així, a Gandia. A aquestes hores, en circumstàncies normals, doncs ja s'hauria donat la benvinguda al tio de la porra. Ja se li hauria donat la vara de mando de la ciutat de Gandia i, de fet, ja estarien a punt de tornar les bandes a l'Ajuntament després de pegar, no, la seva volteta pels centres educatius de la ciutat. Res d'això està passat. De fet, tenim una plaça major de Gandia buida i, inevitablement, doncs, és certa tristesa, no, en el cos. Quin és l'ambient que hi ha allí ara mateixa? Doncs tenim allà el nostre company Daniel Ardit. Dani, bona vesprada.
2: Hola, Celia. Me trobo ara mateix en la plaça Major, la plaça de l'Ajuntament, i la veritat és que ara ja estaríem a uns minuts de que tornaren al puesto les bandes del Tio de la Porra, perquè ja haurien tret els xiquets i xiquetes dels col·les. Però no, això serà demà. Però ara mateix, així en la plaça, pues fa solet, de vegades s'amaga, i m'he trobat així un grupet de xiquets que vaig a veure si tenen ganes de que arribi el dia de demà. Com el diuen?
3: Albert.
2: Albert, i a tu?
3: Carmen.
2: I tu?
4: Sofia.
2: Sofia, i tu com el diuen?
5: Paulina.
2: A veure, Tio de la Porra, avui no ix, però demà sí. Conta'm què faràs demà, on vas?
3: A la fira.
2: I al col·le, primer teniu que anar al col·le per a que vos traga el Tio de la Porra, no?
3: Sí.
2: A tu t'agrada el Tio de la Porra?
3: Sí.
2: Tu saps com fa el sonido del tambor?
3: Sí.
2: A veure, fes-ho així, pom, com és?
3: Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-

0: Muy bien, fantàstic. Tu l'any passat, te recordes com va ser el teu de la porra? Te ho vas passar bé? Què va passar l'any passat en el col·le? Va arribar la banda, no?
1: Sí.
0: I què va fer? Vau continuar les classes?
1: Sí.
0: No, vau acabar les classes. Algú se recorda de l'any passat com va ser?
1: No n'hi havia classes i va entrar el tio de la porra dins del nostre col·le i el pati. I
0: sabeu que demà heu d'anar al col·le?
1: Sí, pa, que vinga el tio de la porra al pati.
0: Vos agrada les bandes del tio de la porra? A tu t'agrada?
1: Sí.
0: A veure, alguna mami que està per dir, mira, una mami que està gravant-nos, Cèlia, quina és la teva filla de totes?
2: La meua, Carmen.
0: Carmen, això de que no el tio de la porra, que siga demà dissabte, és una cosa estranya, no?
2: Home, molt, molt estranya. Trastoca tot, però el tio de la porra té una essència que dona igual que siga divendres, dissabte o el que siga. Els xiquets tenen molta il·lusió, avui ha fet el sol i pensàvem que no, però demà estarem en l'Ajuntament a les 9 per veure el gir i anar al col·le a Carmelites a veure tot.
0: Perfecte.
2: No vos tenim que perdre res.
0: I si vols tornar a veure, perquè estarem en directe entre les Afores un any més, també pots veure-ho després en la...
2: Ui, encantadíssima, clar que sí.
0: Jo imagino que esta nit no dormiran del...
2: No, té moltes ganes. Només al Sagui. Ui, no, però demà toca el tio de la porra. El tio de la porra és únic en Gandia.
0: Així és que se saben. Anem a... Per així n'hi ha més mamis. Bueno, com estàs vivint això d'estar a la plaça Major a aquestes hores i no sentir el tio de la porra per cap racó de la ciutat?
3: Doncs pues molt raro, la veritat, perquè al final sí que s'haverà pogut fer, però bueno, nosaltres no hem perdut l'oportunitat d'eixir igualment i en estamborets i tal, en eixir els xiquets.
0: Ah, que se n'ha vingut així per no perdre el costum de vindre a la plaça. Claro. En el tio de la porra o sense el tio de la porra?
3: Claro, i demà pues, ja l'esperarem en els col·legis que toca cada un.
0: Tu portes a la teua criatura al pati del col·le?
3: Sí, el portaré.
0: I després ja festa.
3: Després de jugar així a la una, altra volta, pues com si fos avui, pues demà no passa res.
0: Que estarem a les 9 en directe per entre les Afores amb l'eixida, la concentració eixida, i a la una quan tornem tots així.
3: Farem el mateix que tenien que haver fet avui, pues ho farem demà.
0: I la fira que, com va? Va a mitges?
3: La fira pues ja veurem, perquè depèn si plou, està tot banyat, allí a veure qui es clava, però bueno.
0: Sí, ja és. Gràcies, eh? Ara mateixa, mira, tu mateixa, vine, tu, no sé si t'ha preguntat el nom.
3: No.
0: Com?
3: Jiva.
0: Una coseta, t'ha tocat a tu. Així n'hi ha dos tambors, no, dos no, n'hi ha quatre tambors damunt de la taula. Anem a fer la prova, t'arrime la cadira, fes-me, toca'm el tambor.
4: Jo no sóc d'així de Gandia,
0: A veure, digueu-li quina és la torre.
5: Quins compromisos.
0: Està mirant la teva filla, quants anys té?
5: Un anyet i mig.
0: Què li passa a ma mare? la criatura agarra un anyet i mig i ja vol tocar també el... Esta punta maneres, mira.
5: Ole!
0: Fort. Ah, no, al micro no, ahí. Muy bien.
5: Ai!
0: Bueno, pues...
5: Ya
0: estás enseñando, ¿no?
5: El tío del borri. Menja i paisa, morri.
0: No. Moltíssimes gràcies. I que vaig a veure la fira, que sembla que ara la cosa ja es tranquil·litza. Gràcies. Cèlia,
5: sí.
0: Ja has vist, així l'esperit del tio de la porra està present en la plaça Major, almenys en la plaça Major, perquè així la terrasseta la veritat és que s'està molt bé. Així és que compte enrere per a que demà a les 9 comencen a concentrar-se, a entrar en esta plaça Major totes i cadascuna de les bandes del tio de la porra, ja després, sempre mantenint l'horari que estava previst per avui, ja després aniran fent les visites als col·les assignats. I estarem en directe fins a l'últim moment i després tornarem en directe, també de l'Esafor, a la una, esperant la tornada, la concentració final de les bandes del tio de la porra. Res més, des d'ací, des de la plaça Major de Gandhi, estem en contacte. Cèlia.
5: Dani, moltíssimes gràcies. La veritat és que sí que és de veres que aquest espírit del tio de la porra pues, està present sempre. A Gandia ja ho hem vist, encara que no es faig avui, es farà demà, i tots els xiquets i xiquetes pues, estan molt contents de poder veure el tio de la porra com siga, tant avui com demà, però poder gaudir d'aquesta activitat, no?, que és una de les més importants de la Fira i Festes de Gandia. Però escolta, com s'han d'organitzar les famílies? Si tenen un xiquet... o dos o tres xiquets que van a diferents col·les, com ho fan això demà? arribaran, hi hauran professors, no n'hi hauran professors, no ho sabem. Però li ho preguntarem directament a la regidora d'Educació, Esther Sapena, ara en uns minutets, que ens ho desgrane tot, que ens ho explique tot ben explicat i que ens quede tot super, super clar. I de cara a esta vesprada i nit, continuen en peu les actuacions musicals i les activitats al carrer de la Fira i Festes? Pues es decidiran breus, a les 13 hores, a la 1 del migdia. Està previst este CECOPAL, on ja saben que tots els organismes implicats, la policia, protecció civil, també els responsables polítics es reuniran i veuran a veure què és el que passa en aquestes pròximes hores. De moment, fem un xicotet break i ens anem a la platja de Gandia.

0: Pues bueno, avui estem en el dia que haguera sigut el tio de la porra i que per primera vegada en la història no serà avui, divendres, serà demà. Esther Sapena, bona vesprada.
1: Hola, bon dia. Bona vesprada. Bueno, un dia trist.
0: Un dia trist per a tots, andians i andianes. Anem a primer parlar de com es farà demà, quina hora tenen que arribar els xiquets al col·le, com es desenvoluparà un poc això.
1: A veure, en principi el que hem volgut des de l'Ajuntament per a donar una resposta a aquest dia tan complicat, no? Que les alertes ens han marcat la impossibilitat de poder veure el nostre benvolgut tio de la porra en totes les escoles. I aleshores el que s'ha planificat és que demà dissabte, tot i no ser un dia lectiu en la dificultat que això comportava, però que el tio de la porra fera el mateix que haverà fet el divendres. És a dir, a les 9 hores concentració en la plaça Major,
0: vale.
1: A partir d'ahir les bandes eixiran fent el mateix recorregut que haverem fet avui, i aniran a les mateixes hores que estaven programades tots els centres, doncs el tio de la porra anirà a aquesta hora. Els col·legis obriran les seues portes del pati uns 15 minuts abans i, com a novetat, podran entrar els xiquets i les xiquetes amb les seues famílies, ja que, al no ser lectiu, l'equip docent no és responsable dels xiquets i xiquetes. Seran els propis familiars els que puguen acompanyar dins del pati els xiquets i xiquetes. Altre tema també important... que cada un intenta anar a la seva escola perquè els xiquets volen veure un els seus companys, però si algú no pot anar a la seva escola, dir que els centres estaran oberts per a que qui vulgui entrar i veure el tio de la porra també pugui fer-ho, tot i que no siga el seu propi centre. Val? I, bueno, si vols te llegir tots els horaris, n'hi ha molts, perquè vull que agrair també a tots els centres per la seva predisposició a obrir els centres públics. És cert que l'Ajuntament té més facilitat perquè serà el nostre conserge el que obriga les instal·lacions, però en els centres concertats són els propis centres els que han hagut de buscar una persona que farà aquesta tasca, i la veritat que l'acollida ha sigut molt bona. En principi aniran a tots els centres públics i concertats de la ciutat, tant centres d'infantil i primària com els instituts públics. Sols ens quedarien dos centres per la seva característica especial, que són l'Enric Valor i el Preventori, en els que estem treballant, perquè el que ens agradaria és que el dimarts alguna bandeta poguera anar. Estem treballant perquè la infraestructura és un poc difícil, ja que és un dia laboral el dimarts, la gent treballa, i estem intentant veure si a estos xiquets i xiquetes que en dissabte és molt complicat que puguin acudir als seus centres, pues el dimarts que estaran tots i totes, tot i que siga per a despedir la fira, no? Doncs que sí que puguin gaudir d'aquest dia. És l'únic que ens queda encara i que estem intentant aconseguir. Bueno, dir que també les escoletes municipals, totes elles obriran en el mateix horari, per tant tindrem totes les escoles i totes les escoletes obertes per a que la ciutadania pugui gaudir del nostre benvolgut tio de la porra.
0: Clar, però la dinàmica de funcionament, regidora, és jo com a mare porte al meu fill, però jo no el porto i me'n vaig, com faria habitualment en divendres, no?
1: No, i
0: has de quedar allí.
1: Has d'entrar amb ell, el tio de la porra, que també és una oportunitat per a les famílies, que moltes vegades reclamen poder entrar i veure aquest espectacle junt als seus fills i filles.
0: Vale.
1: Doncs enguany tindran aquesta oportunitat, perquè en altres moments no es deixa entrar a les famílies per la quantitat de gent que s'aglomera i perquè la responsabilitat dels xiquets és dels mestres i dels mestres, i que entren totes les famílies al mogolló és un poc complicat. Aleshores, enguany, com podran anar acompanyats d'ells? Pues bueno, convidar també les famílies a que gaudisguen de lo que els seus fills i filles viuen cada any, de lo bonic que és, i que puguen acompanyar els seus fills i filles en este moment tan especial, pues també almenys traguem algo positiu, no?, d'esta situació.
0: Pues sí, una mirada positiva davant de tot això. Les famílies ja tenen coneixement de l'hora que arribarà el tio de la porra a cada centre, no? Imagina't.
1: Ja tenien la informació de quan venien el divendres. El que vam fer ahir és tornar a fer un comunicat que es va passar als directors per a que passaren al Telegram de totes les famílies, igual que s'ha publicat en xarxes, hem intentat fer la major difusió per a que tothom sàpia en quin moment ha d'acudir al seu centre. Val? També dir que n'hi haurà famílies que tenen xiquets en l'escoleta i en el col·le, doncs que trien i vagin allà on vulguin, en els seus fills. Filles, o inclús si és un horari diferent, poden anar als dos llocs.
0: Vale, claro, perquè no estarà ningú restringit de dir, no, si tu no eres d'este col·le no entres, no?
1: No, això també s'ha parlat i ho donava per fet, però jo personalment ho vaig demanar com a favor, perquè entenc, pues, això, que igual trasladar-te en cotxe hasta el... També faig un clam a les famílies que intenten anar al seu, a la seva escola, perquè els nanos volen viure-ho amb els seus companys i companyes i amb els seus amiguets, el tio de la porra. Però si algú no pot, o li quadra l'horari i té diversos germans en distints llocs, que l'exigen. I després, si hi ha ciutadania que vol entrar i veure el que es viu en un centre, els patis estan oberts, els patis són molt grans. I bueno, al final és un dia de germanor, un dia per a tots els gandians i gandianes, i convidem a tots a poder gaudir-lo dins de lo que el temps ens permeta, pues, de la millor manera.
0: Bueno, pues entonces, això queda clar, ¿eh? Les famílies que vulguin anar a veure este tio de la porra de demà dissabte, ja saben com funciona, mira l'horari, si triguen un poc el centre, si poden escollir el centre en qüestió del seu fill o filla, pues millor, però bueno, que estarà oberta a tota la ciutadania, tots els patis de les escoles públiques i concertades de Gandia. Esther, parlem ara un poc de com s'ha organitzat tot això, perquè suposa... Clar, no n'hi ha precedents, perquè és la primera vegada en la història que se fa un dissabte, el dia de la porra.
1: Ha sigut tan complicat, la veritat, ahir va ser un dia dur, però la veritat que tot el món va acostar el muscle, no? Va ser com un poc entre tots i totes. Vam fer una reunió a primera hora en l'alcalde, en Balbina, en tots els ens implicats, no? I vam decidir, pues, que fronta la necessària suspensió del divendres perquè l'alerta roja no es deixava altre marge, perquè si haver estat en taronja sense avís especial, això també és important que la ciutadania ho sàpia.
0: Sí.
1: El protocol diu en un avís taronja no es tanquen els col·les, però en un avís taronja més un avís especial, que és el que teníem ahir, sí.
0: Sí.
1: Val? Aleshores, per això vam tancar les escoles? No, perquè nosaltres sense haver ir a tancar-les, ni perquè actuarem des de nos. Va actuar d'una forma molt, molt, molt objectiva, tenint en compte el protocol que està fet per experts i que està aprovat en l'Ajuntament de Gandia, i en aquestes directrius vam actuar, tot i que sabíem que les previsions no eren de pluja fins a bona part de la vesprada, entrada a la vesprada. Però front a una situació així, la prevenció, i que al final, doncs, això, el 1, 1, 2 i Amet són els que manen, teníem l'avís, i de fet a meitat matí va votar l'alerta perquè va pujar a roig. Si haverem fet escola, jo també vull que sàpiga la ciutadania que haverem tingut que evacuar els col·les a les 12 de migdia, en tot el que jo suposa. Aleshores, això, considerem que tot i les molèsties i les dificultats que troben les famílies per a conciliar, que ho tenim claríssim, que prendre aquesta decisió afecta a la vida de moltíssimes persones, agrair també l'esforç que fan les famílies quan els dies així han de quedar-se en els xiquets, per això també el voler avisar pronte, val, perquè la gent se pugui organitzar. I bueno, front a això, en la reunió, el que tots tenien clar és que havien de buscar una alternativa per a que el tio de la porra sí que inundara els carrers, perquè al final és que vaig a les escoles, però també és que ressonen els tambors per als carrers de tota la ciutat.
0: Claro.
1: Vam estar plantejant la possibilitat de fer-ho el dissabte, i aleshores el que vam quedar és que el Departament d'Educació ens va imposar com a locos a cridar uno a uno a tots els directors de la ciutat, de centres públics, concertats, privats, oferint-los esta oportunitat. La veritat que la resposta va ser molt bona, tot el món va dir que sí, que avant, i aleshores van decidir fer-ho, i bueno, excepte els centres privats, que per les seues característiques van considerar també d'ubicació en llocs, doncs no, que no estan dins de lo que és la fira, no? O les activitats programades, van considerar que no, però els concertats i els públics tots van dir que sí, i aleshores pensaven que tenien prou escoles com perquè realment poguerem viure un dia del tio de la porra lo més normalitzat possible en dissabte.
0: Clar, perquè que haguera suposat fer-ho en divendres i plou, no s'haguerem els autobusos i tot això.
1: A veure, ja estava logística. Previst que si haver hagut escola i no haver sols en l'avís haver estat taronja, sense aquesta alerta especial, ja estava previst i ja estava parlat. El tio la porra anava a anar igual, tot i que foren en un autobús, però l'actuació dins de les escoles haverà fet igualment i s'haverà tret a xiquets, tot i que ploguera, paraigües, botes d'aigua i a recórrer la ciutat. El problema va vindre quan va pujar l'alerta especial, l'avís especial i després a roja. Això ja impossibilitava qualsevol tipus d'actuació i, bueno, la decisió, esperem que el temps ens respecte, esperem que el dissabte se puga fer tot doncs com ho hem preparat, perquè ho hem preparat sobretot amb molt de carinyo, amb molta il·lusió i sobretot amb esperança de que tot i el temps assistem per a que les coses importants de la ciutat continuïn avant, sempre en la seguretat que mereixen els nostres menuts.
0: Clar, jo que no sóc de Gandia ciutat, jo sóc de Xeraco, clar, em dono compte de la transcendència que té el tio de la porra, si en Gandia,
1: És que jo crec que qualsevol persona que hagi nascut així i hagi viscut de xicoteta, jo per a mi, el tio de la porra és anar al braç del Maguelo a perseguir-lo amb una caixa de cartó de sabaters i dos palos pegant-li. O sigui, aquest record d'infantesa el portem tots molt arrelat en el cor i després jo com a mestra he tingut la sort, jo quan vaig vindre a Gandia el primer any vaig plorar i tot, al tornar a veure el tio de la porra, perquè vaig estar molts anys treballant fora, i no podia veure el tio de la porra perquè ese dia era lectiu. I quan vaig tornar a veure-lo així en els meus xiques, l'emoció dels xiques d'infantil, la primera vegada que el veuen, dels xiquets i xiquetes que acaben d'arribar a la ciutat i que no coneixen la tradició, i que tu treballes durant el primer mes, estàs fent soroll perquè s'espanten, però quan ve el tio de la porra és el més bonic, veure la cara dels xiquets i xiquetes, sobretot infantil, per a mi és una de les experiències com a mestra més bonica. I aleshores crec que això ens passa un poc dins de la nostra història personal a tots els pixavins i pixavines que sense el tio de la porra no n'hi haurien fires.
0: Totalment, totalment. I feu lo impossible perquè això puga ser i és...
1: Sí, jo crec que una vegada més ho hem demostrat i hem demostrat també doncs, que els polítics també són persones, estimem la nostra ciutat, les nostres tradicions i que estem ahí per a intentar, quan les coses no es fan no és perquè no vulguem. És perquè de vegades no podem. I hi ha una impossibilitat, ja te dic. Jo intento ser sempre molt, molt sincera i quan podem, podem. I quan no ho dic, i dic no podem per això. Esta vegada hem pogut, estic molt contenta perquè crec que dona doncs, una solució pues que raonable, no?, a la situació tan greu d'avui. I tot i que ara mos faig molta pena anar pel carrer i que estiga així el que és l'Ajuntament estiga tan buit, a mi m'avorrona i tot, però bueno, demà serà un gran dia, esperem que el temps ens ho permeta. Si plau un poquet però no hi ha alerta, jo crec que les bandes, tot i que siguen paraigües, van a eixir.
0: Totalment.
1: I bueno, jo crec que això també és un poc comparable a quan passen falles, no?
0: Sí.
1: Que quan fan falles no n'hi ha fent lo impossible, però en que siga a donar els caramels, jo recordo quan jo vaig ser reina de la falla, va ploure el primer dia i els caramels mos van vestir el dia següent pel matí i es van repartir pel matí. És aquesta sensació de dir, vale, el dia no torna, però anem a disfrutar-lo el millor que puguem.
0: Totalment. Esther Sapena, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres gràcies. I bones fires, tot i que siguen un impermeable.
0: Creuem els dits i que ens deixem
1: viure. Jo espero que sí.
0: Segur que sí. Gràcies.
1: A vosaltres.

0: por hoy Gandea, con Celia Chulia.
1: Pues ara la 1:08 del migdia. Anna Llopis, bona vesprada.
2: Bona vesprada, Celia.
1: De nou, escolta, fem com sempre un repàs ara per l'actualitat. Tenim notícies, no?
2: Doncs estem pendents d'aquest CECOPAL que ha començat ara, o està previst que començarà a la 1:00 PM, però, Celia, han d'estar molt pendents del CEAL i d'aquest CECOPAL estaran també molt pendents del cel perquè les previsions es compliquen. Estem en alerta groga meteorològica, però és que esta nit torna l'alerta taronja a partir de les 9 de la nit i estarà l'alerta taronja fins a les 4 de demà, de les 4 de la vesprada de demà.
1: O sea, que entra esta nit a les 9 i ho estarem fins a les 4 de la vesprà.
2: Sí, per la matina torna, és que torna groga, o sea, vale. Des de les 9 hasta les 12, taronja, des de les 12 hasta les 8 del matí, groga, i demà a les 8 del matí torna taronja fins a les 4 de la vesprada. Aleshores, clar, està pendent també
1: ese tío de la porra,
2: de la porra de demà.
1: Que teníem ahí la previsió de fer-ho demà en este passeig per tots els centres escolars igualment com si fos avui, però demà dissabte amb els col·les sense mestres, però amb pues, unes bandes del tio de la porra que tenien previst ja ser recorregut per els centres escolars dels xiquets i xiquetes. Doncs bé, del CECOPAL tenim notícies. Daniel?
3: Hola, Celia, Ana. La notícia és que acaba de començar la reunió del CECOPAL. Vale. Estan ben esperant l'arribada. Acaba de passar per davant l'alcalde, José Manuel Prieto. Així és que les portes del Saló Laval ja estan tancades. Això vol dir que comença. La cosa està més que complicada. Sí. Tant el que estàveu comentant, aquesta alerta taronja intermitent en diferents trams horaris fa perillar no només el que queda d'avui, sinó també demà pel matí, com esteu comentant. És a dir, el tio de la porra, a concentració, la visita a escoles i la posterior tornada a concentració final a la plaça Major torna a estar agafada en pinces. Per això és molta responsabilitat la que tenen ara els membres del CECOPAL, que, com dic, acaben ara mateix de començar i no sabem el que pot durar, perquè pot ser molta cosa a debatre, però com està l'alerta taronja demà, pot ser més curt perquè no poden prendre ninguna decisió ara, només que continuar en les limitacions i en les suspensions o ajornaments, a veure si millora la cosa, desescalen les alertes i avisos especials. És tan complicada la cosa que no descarten la possibilitat de que esta mateixa vesprada es torni a reunir el CECOPAL. És a dir, van passet a passet i tot, evidentment, per aquesta seguretat de la ciutadania, que és l'objectiu principal d'aquest tipus de reunions. Només acaba la reunió, Celia, Anna, vos torna a demanar pas i a veure si podem parlar amb algun regidor, regidora, membre d'aquest CECOPAL.
1: Mm-hmm. Vale, Dani, perfecte. Pues tu ens avises i el donem pas altra vegada quan ja sapiguem alguna
3: cosa. Perfecte.
1: Vale? Gràcies. Clar, Anna, estem parlant d'això, de que precisament l'objectiu principal és esta seguretat de la ciutadania. Ens contava ahir Espasar, comissari en cap de la policia local de Gandia, que clar, el recinte firal, no? La fira és un lloc on es concentra moltíssima gent i moltíssims xiquets i xiquetes també. I per tant, és primordial mantenir aquesta seguretat com a màxima en aquestes decisions. Clar, ara les previsions de l'horatge van canviant a cada minut i a cada hora. De moment tenim això, que demà tot el matí fins a les 4 de la vesprada, altra vegada, està alerta taronja, altra vegada també amb fortes pluges. Doncs bé, no ens queda més que esperar.
2: Així és, Celia. Ens queda esperar, només tinc informació, la comentarem a la ciutadania. I hem de recordar que també estem parlant de les alertes o avisos meteorològics i que la decisió de l'Ajuntament sempre depèn del 112, del que diga el 112.
1: Exacte. Però sempre sol estar un passet més, no? El 112.
2: Normalment, sí.
1: Bueno, això ja ens ho diran els responsables polítics quan acabin esta reunió. Ja ha dit Dani que no es descarta una altra segona reunió esta vesprada, perquè clar, precisament per això, perquè canvien cada hora aquestes previsions i bueno, això és l'essència de la meteorologia, és així.
2: Així és. I tenim més notícies a banda de tot esta qüestió meteorològica de la fira i festes que està pendent de que arranque o no arranque. I és que, bueno, està aquesta votació avui en el Congrés dels decrets de la vivenda i justet ahir es va paralitzar un desnonament així a Gandia. Naigua viu amb 4 fills en un pis de lloguer des de fa 8 anys a la ciutat. L'ordre de desnonament del pis estava prevista per ahir, però, com diguem, es va paralitzar. No obstant, el seu futur continua pendent de la votació del Congrés dels Diputats, prevista per avui a les 15 hores, i de l'acord que arribi en els propietaris. Escoltem a representants dels inquilins, de la propietària de la vivenda, que mostra la discòrdia que està generant que la càrrega del problema de la vivenda s'estiga traslladant als arrendataris en lloc de la falta d'oferta pública d'immobles.
4: Ja portem ara 40 casos, però no és una cosa particular, és una cosa estructural, i ho veiem en el dia a dia, ho veiem en el nostre entorn, ho veiem en les notícies, ho veiem en altres espais. Este Real Decret és un Real Decret de mínims que no garantís que la classe obrera, que les persones treballadores, puguin tindre un accés a una vivenda digna, gratuïta i universal, com el Sindicat d'Habitatge demana.
5: Li van fer un contracte per a 7 anys, en 450 euros. No li he pujat en 5 anys ni un cèntim. Va acabar el contracte, i no va voler renovar per cap concepte. La vivenda està prou defectuosa que no m'ha deixat entrar tampoc a veure-la.
2: Clar, sí, la varietat d'opinions, veritat, d'aquestes qüestions, d'aquest problema de la vivenda, que és una realitat que parlem, que s'està votant a Madrid, però que passa cada dia també en la nostra comarca.
1: En la nostra comarca, sí, a Gandia, hi ha molts municipis també de la Safor. Pues sí, com bé dius, estem pendents d'aquesta votació dels decrets de la vivenda. N'hi ha moltíssimes ciutats, bueno, no sé si dir moltíssimes, però bueno, algunes ciutats d'Espanya on s'estan fent acampades inclús per a demanar aquest dret a l'habitatge digne. Així que pues, també estem pendents de moltes coses, Estem pendents de moltes coses avui en este divendres 2 d'octubre. Anna, més coses?
2: Més notícies ja d'un poquet d'àmbit comarcal i relacionat també amb les pluges. L'Ajuntament de Miramar ha iniciat els treballs de neteja del barranc de Sotalla per a millorar la seva capacitat de aigua i reforça la prevenció davant de les pluges intenses. L'actuació abastís 1.000 metres del barranc des d'un l'encreuament de la CB670 fins al camí de la senda de l'Amo. És una notícia d'àmbit comarcal. Són molts els municipis que estan netejant els rius i barrancs en esta època de l'any.
1: Sí, perquè bueno, el d'ahir va ser l'exemple perfecte, no? Una alerta d'aquestes roges per fortes pluges. I no serà ni la primera ni l'última, segur, que ens passa ara en la tardor, perquè és època d'això, és època de tempestes. Anna.
2: I més una notícia, bona notícia per al districte de Benipescar, perquè ja s'ha inaugurat el Saló d'Actes del Centre Social de Sant Cristòfol amb una actuació de 50.000 euros, una reforma que ha permès modernitzar les instal·lacions, i està tot el barri de Benipescar ben contents en aquest nou centre social rehabilitat.
1: Molt bé. Pues ahí en el barri de Benipescar que tindran sentiments encontrados, no? Un poc de tristesa per tot el que està passant ara a les pluges de la fira, però bé, també alguna bona notícia pues, també s'agraeix en aquests temps que corren. Anna, tenim alguna cosa més?
2: De moment no, de moment això, que estem molt pendents d'aquest CECOPAL que està en marxa. Ja recordem que han canviat, està empitjorant un poc les previsions meteorològiques de cara a demà. Tindrem també alerta taronja meteorològica i depèn del que decidisca l'Encecopal, que està en aquests moments, si es podrà fer algun acte esta vesprada, si demà tindrem Tio de la Porra o no. Només demana pas Dani.
1: Sí, estem tots esperant aquest missatge de Dani de per favor, connecteu amb mi ja i que ens puga donar un poc de llum a esta qüestió.
0: Hoy por hoy Gandea, con Celia Chulia.

0: No ve mai mal un poquet de musiqueta per alegrar-nos una miqueta dins d'aquest context d'incertesa davant d'una cosa tan important per a la ciutat de Gandia i també per als altres pobles de la Safora, que és esta fira i festes que està ahí penjant un fil, es farà, no es farà. De moment, les previsions que tenim fins ara, ja sabem que poden canviar cada hora, i que estem ahí pendents d'este CECOPAL, però en principi, demà es faria el Tio de la Porra, si tot va bé, i també ese acte inaugural que dona inici a aquestes festes, que s'ha traslladat també per a demà dissabte. Com es farà? Hi ha algun canvi més a banda de la data, que es retarda un dia? Pues li preguntem directament a Ruth Palonés, que és la directora de l'acte inaugural de Fira i Festes de Gandia. Ruth, bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada, Julia.
0: Primer que res, com esteu, davant d'aquest canvi?
1: Doncs, bueno, nosaltres som un poc així com el batalló d'emergència cultural, aleshores ens toca sempre estar preparats per a tot, perquè, i més quan treballes fent espectacles de carrer, que, bueno, saps que sempre està l'última paraula, la té el cel, i aleshores contra això no se pot fer res. Mm-hmm. Una vegada presa la decisió, ja ens hem quedat més tranquils, perquè bueno, ja sabem que anem a fer-ho demà. Estem amb més ganes, cap, perquè ja ens feia molta il·lusió fer l'acte avui. Aleshores, imagina't, tindré que esperar 24 hores i fer-lo demà. Pues.
0: Ja, però bé, és el que dius. Estem posats a sobre, perquè quan es fan actes al carrer ja se sap el que hi ha. I a més, quan es fan els actes al carrer en plena tardor, pues encara es pot ser un poquet més arriscat. Però bé, si es fa demà, perfecte. Què és el que podrem veure en aquest acte inaugural? Què és el que n'hi haurà, Ruth?
1: Doncs aleshores, bueno, és una creació i direcció meua de Ximo Vidal, en coproducció amb el Departament de Cultura de l'Ajuntament de Gandia. I bueno, ens van proposar fer l'espectacle que versarà un poc sobre la figura del Tio de la Porra. Evidentment que és com l'emblema de tota la Fira i Festes de Gandia. Mm-hmm. I res, partir

0: Tindre aquesta idea, doncs vam començar a pensar com pegar-li una volta, com ja està fet l'acte que se fa pel matí de l'encontre de les bandes i l'anar als col·les i tot això. Sí. Aleshores, volíem ficar-li un poc de fantasia, pegar-li una volteta al personatge de Tio de la Porra per tal de fer un altre acte que estiguera relacionat amb el de matí, pel matí sí, per a treure a tots els xiques de col·le, i aleshores van pensar de dir, bueno, quina història podrien contar? I el punt un poc de partida és què li passa al tio de la porra durant tot aquest dia. Aleshores, a les 8:30 de la vesprada del primer dia de Fires, considerem que el tio de la porra ha tret els xiques del col·le, ha estat per Gandia controlant que tots els espais, que totes les activitats estiguin a punt per a que la gent puga gaudir-les, i aleshores l'arribada és com el fi del seu treball, no? De dir, ja ho tenim tot preparat, aleshores escarrejar, a partir d'ara ja som vostres i gaudiu de tot el que vos oferís la festa.
1: Que xulo, em provoca això, no? Molt d'interès i molta alegria veure com es correu tant este acte inaugural que, bueno, pegar-li una volteta, no?, a aquest personatge del tio de la porra que tan representatiu és per a la ciutat de Gandia.
0: Sí, perquè a més també jo pensava una cosa que sempre passa, que clar, l'encontre del matí és superimpactant, és molt bonic, però clar, a molta gent li pilla treballant. Clar. Aleshores, volíem arreplegar un poquet d'eixe sabor que té l'encontre de les bandes, però pegar una volteta per a que siga també per a la gent que no ha pogut anar a veure l'encontre, que és com l'apertura de matí de ja la fira, doncs aleshores que tinguera també el seu xicotet espectacle, i li han donat ahí un puntet, pues això, més fantasia, més color, i bueno, i un puntet ahí més canalleta també.
1: Molt bé. Escolta, i per a qui no has estat mai en cap acte inaugural, però es fa tipus una mena de teatret, o com es fa això?
0: Més que res és una acció de carrer, perquè clar, allà en la plaça la gent està en un espai en concret. Aleshores, el que intentem és que passen coses i que no siga com escenetes, sinó adequar també el codi que s'utilitza, pues, a un espai gran com és la plaça Major de Gandia. I bueno, la veritat és que tenim moltes sorpreses i crec que la gent va passar-s'ho superbé, perquè al final del que es tracta és un poc de contagiar aquesta il·lusió que a mi com a gandiana me fa l'inici de la Fira i Festes. Pues, hem pensat un poc que siga esta cosa que tinga el seu punt espectacular, que siga ahí animada i que la gent quan acabe pues, estiga com super a tope de dir anem a veure què va ara.
1: Que guai, molt bé. O sigui, que n'hi ha tot l'essencial, sorpreses, música, color, tot l'essencial per a que a la gent li agafin ganes de continuar visquent esta fira i festes.
0: Clar que sí. Sí, perquè a més és que la fira és un poc això, és un poc explosió de llums, de color, de festa, de soroll, i bueno, ixa coseta està latent en tot el que hem preparat.
1: Molt bé. I també n'hi haurà focs artificials, Ruth? També,
0: sí,
1: no?
0: Després hi ha un piro musical que pràcticament està enllaçat amb tota l'acció que farem de carrer primer i nosaltres per la nostra banda hem apostat per talent local 100%.
1: Molt bé. Així a la Torreta tenim molts artistes, som una terra d'artistes i cal donar-los veu. Ruth, recordem, a les 8:30 és?
0: Sí, a les 8:30 a la plaça Major.
1: A les 8:30 a la plaça Major, este acte inaugural, però serà demà, important.
0: Sí, demà dissabte, dia 3.
1: Vale, i el fet de volia preguntar-te jo, el fet de fer-ho demà, ha canviat alguna cosa en l'acte en si? O es fa tal qual?
0: Tens un primer moment de crisi en la que, clar, al ser un espectacle de carrer, involucra molta gent en totes les coses. Aleshores, però bueno, ja del dia anterior, com sabíem un poc el tema de l'alerta, jo ja es tenia previngut de que hi havia possibilitat de que es posposara fins al dissabte. I bueno, una vegada preguntada de tot el món pot, tal, sí, Vale, perfecte. Hem tingut a lo millor algú que ha dit, ostres, jo és que el dissabte no puc perquè estic i tal, però hem trobat substituts i està tot al puesto, pràcticament i serà igual.
1: Vale, o sea que per als que ho vegem de fora està tal qual igual, els que esteu dins involucrats sí que heu patit una miqueta més en aquest aspecte, no? Però bueno, que al final tots... Lo bo que té Gandia en torn a la Fira de Festes és que tots s'unixen per a treballar, per a tirar-la endavant, eh? Perquè és important per a tots.
0: Sí, clar, sí, això. la veritat que sí. Jo, bueno, tinc que agrair una munta la implicació que ha tingut tot el món que participa, que són l'Associació del Tío de la Porra, alumnes de l'Escola de Teatre Serrano, ni fu ni fa teatre, Cento Carbó, que és el que s'encarrega de la creació de la banda sonora de l'espectacle. Després està Roman Magnanelli i Tato James Cook, que són dos guitarristes que també participen. Està Espiracles, Vall de Cir. Està també un actor que ve de València, que li diuen Miguel Ángel Suni, i després n'hi ha Momap Studio, que ens ha creat un videomapping amb Xema Siscar, i bueno, i a tot el Departament de Cultura, que s'han implicat superbé i ens han ajudat moltíssim.
1: Que bé, molt bé, moltíssima gent implica, molts col·lectius implicats, i segur que demà esperem que ens respecte el temps, i a les 8:30 en la plaça Major este acte inaugural de Fira i Festes. Ruth, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Gràcies, ens vegem demà, eh?
0: Vinga, fins demà, i vos esperem.
1: Gràcies, adeu.
0: Adeu.

0: I anem a apropar-nos, bueno, apropar-nos no, estem a la una i mitja ja del migdia i anem a veure com volem conèixer, com, què és el que està passant a l'Ajuntament de Gandia en este CECOPAL que estem tots pendents, tots els veïns i veïnes pendents. Dani, com està l'assumpte per ahir?
1: Hola, Celia. Hola de nou. Hola. Doncs bé, la situació està, va anar passant a poc a poc perquè ha hagut un moment, ara s'ha tornat a tancar les portes, estan tots els membres d'aquesta reunió tècnica que és el CECOPAL en Gandia, per tota la situació meteorològica, però ha hagut un moment, fa uns minuts, que entraven i eixien, he vist el responsable de Protecció Civil, que així ha tornat a entrar, el representant de Creu Roja també ha fet el mateix, algunes regidors que eixien entraven, i és que la situació, com comentàvem abans i estem dient, és més que complicada. He intentat que me facin algunes declaracions, però com que el CECOPAL continua en marxa, també m'han dit que no van a fer declaracions i que estan preparant la informació amb les mesures que s'ha pres i que enviaran la informació als mitjans de comunicació. Tot per l'ambient que ve, que és una situació més que complicada i això, tot això pues, es fa pensar que tot apunta a que serà necessària una segona reunió del CECOPAL. Però dic, he insistit per veure si podem tindre declaracions per alguna regidora, membre de, que està present en aquest CECOPAL i m'han dit que no. M'han dit, Dani, no anem a fer declaracions, estem preparant la informació i l'enviarem a... Pues, l'enviarem a tots els mitjans de comunicació. És el que podem contar des d'ací, des de l'Ajuntament. Cèlia.
0: Vaja, Dani, m'he quedat un poc xafada, esperàvem aquestes declaracions, aquesta informació el més aviat possible, però bé, suposo que no tardaran a arribar aquesta informació que ens volen fer arribar, no? Els mitjans només acaben o enviaran o què? T'han
1: no
0: dit
1: crec.
0: Algo?
1: Espere, no sé si arribarà a temps per a l'Oi Poro i Gandia, tampoc m'he atrevit jo a preguntar els temps que necessiten per a fer la informació, no sé si arribarà a temps per a l'Oi Poro i Gandia, i si no, pues confiem que per a l'hora 14 sí que arribés a aquesta informació.
0: Pues sí.
1: I una altra cosa, dic que som l'únic mitjà de comunicació que està així present, esperant i estan pendent seguint la reunió del CECOPAL. Som l'únic mitjà de comunicació, Ràdio Gandia Ser, que està fent este seguiment.
0: Pues Dani, moltíssimes gràcies per aquesta informació. Nosaltres és que volem saber-ho ja, Tenim aquesta necessitat de saber a veure què passarà en aquestes pròximes hores i per tant estem ahí al peu del canó i espero que que ara puguem arreplegar algo, que algú mos diga algo abans d'acabar este Oi Poro i Gandia.
1: I
0: Dime.
1: En castellano te lo digo, ya te digo yo que no.
0: Bueno, la esperanza es lo último que se pierde.
1: No, conforme está el ambiente.
0: Ya.
1: He insistit i ja m'ho han deixat claret, que no, Dani, vete si quieres, porque os va a llegar la información cuando la tengamos preparada. Están treballant en això.
0: Molt bé. Pues bueno, us deixem treballar, Dani, moltíssimes gràcies pel teu treball ahir a l'Ajuntament. Gràcies.
1: Vinga, fins ara.
0: Adéu, adéu. Pues bé, això és l'última hora que tenim, que no ens volen dir de moment res. Bueno, jo crec que no ens volen dir perquè encara està sobre la taula pues, moltes opcions. És una decisió complicada, difícil, perquè és una fira i festes que tot el món vol gaudir, però per davant prima aquesta seguretat en un espai on s'aglomera moltíssima gent, moltíssims xiquets i xiquetes i que s'ha de prendre en consciència, en consideració i que s'ha de prendre pues, el seu temps per a decidir.
2: En la planta 6 del hotel RH Bahrain and Spa ya puedes disfrutar de un aperitivo todo el año en el rooftop de nuestro espacio único con las mejores vistas al mar Mediterráneo. Ven en pareja o con amigos, abierto al público de 10 a 18 horas todos los días. Otra experiencia inolvidable en RH Bahrain and Spa. Consulta también para tu próxima celebración. Un toque de elegancia en los mediodías de la playa de Gandía.
3: Cuando ocurre un accidente o surge una urgencia, lo único que importa es recibir ayuda rápido. En HCP Denia estamos preparados para ti. Atendemos accidentes de tráfico y cualquier urgencia médica sin esperas las 24 horas del día. Con UCI, radiodiagnóstico, especialistas, quirófanos, laboratorio y farmacia, todo en el mismo centro. Urgencias HCB Denia. Respuestas cuando no puedes esperar. Ambulancia 900-445-445.
4: Torna el cicle de tertúlies dels jubilats i pensionistes de la Safor. Dimecres 7 d'octubre, a partir de les 7 de la vesprada, al Saló d'Actes de Foment. El diputat a les Corts Valencianes pel grup Compromís, Carles Esteve, parlarà de sanitat, Iacura, causes, estat actual, solució. Presenta Alfredo Cortell, la sanitat en el punt de mira de les tertúlies dels jubilats i pensionistes de la Safor. Dimecres 7, al Foment. Entrada lliure. Col·labora Ajuntament de Gandia.

0: Estem parlant de que d'aquesta situació que estem visquent avui, de que no isca el tio de la porra i saber que eixirà demà, que passarà per tots els col·legis, per tots els centres educatius de la ciutat de Gandia, públics i concertats, és un fet històric. Però la realitat és que és històric perquè abans no és que no hagi hagut mai tempestes o pluja en fira i festes, sinó que se suspenia i ja està. Clar, per què dic això de que no és que hagi hagut mai pluja i tempesta? Perquè hi ha hagut al llarg de la història en molts moments. Emili Selfa és professor de secundària jubilat ja i expert en esta memòria oral, en històries orals. Emili, bona vesprada.
1: Bona vesprada als oients de Ràdio Gandia.
0: Gràcies per atendre'ns. Clar, és de veres, això que estem contant. Al llarg de la història ha hagut també moltes tempestes i greus per esta època de l'any, no? A ser a Gandia.
1: És evident, és l'any té moments més propicis a la pluja i a la creació de tempestes. En realitat, esta època és una època propícia per als grans temporals.
0: Sí.
1: Temporals que coneixíem antigament. Temporals que eren de 15 dies. Podria estar 15 dies plovent. Només vull recordar que hi ha una dita, un refrany molt conegut en Gandia, que és quan el Monduber fa capell, pica espart i fes cordell.
0: Totalment.
1: Que vol dir això? Que la gent, quan el Monduber feia capell, o sigui, estava rodejat de núvols,
0: Nuvolat,
1: havia de preparar una activitat alternativa a la d'eixir al camp. I era dins de casa buscar-se una activitat, com era, per exemple, picar espart i fer cordell. Per tant, és una època de temporals, és una època que és fàcil que plova, la fira és molt fàcil que plova.
0: I al llarg de la història, Emili, ha hagut temps de dies de temporals.
1: Jo sóc de Beniopo i en Beniopo li diguem a aquesta època, als barrancs que venen, li diguem el Sant Borjo, perquè eren els barrancs de la fira de Sant Borjo. I jo, per exemple, recorde que ma abuela sempre deia que ella havia nascut el 1905, que va ser l'any del diluvi, que va despenjar, va pujar tant l'aigua que va arribar a despenjar els melons que antigament penjaven de les meulades de les cases. És a dir, que va ser un gran desastre. Eixe i el de 1987, que va produir la gran inundació, són les dues grans inundacions, diríem, del segle XX. Però han hagut altres Sant Borjo que han entrat en les cases. Per exemple, jo recorde en ma casa, en l'avinguda de Beniopo, a final dels anys 50 van entrar dos voltes, van haver dos Sant Borges que van entrar en casa 30-50 centímetres. Vull dir, arribar a aquestes altures vol dir que inundava una part considerable de la població. Per tant, és una situació que efectivament es donava prou sovint en una època propícia. I vull recordar també que en la fira, en els anys 80, es feia el concurs de tir de cavalls i baix del barranc de Beniopo es posava una pista d'arena. Aquesta pista d'arena, recorde que més de dos i pot ser tres voltes el barranc, una avinguda del barranc, se l'endur-se-la. Fins i tot un any, recorde que un carro que es va quedar baix del llit del barranc se'l va endur l'aulla i va parar al port de Gandia. Per tant, és una cosa, diríem, també que no està tan lluny.
0: Totalment. Clar, em sorprèn que és, o era tan habitual, aquestes barrancades en fira, que fins i tot se li deia el barranc de Sant Borja, eh?
1: Sí, és així. Vull recordar que, clar, no pots dir sempre que hi ha el Sant Borja. Per exemple, en l'any 68, més pronte que la fira, perquè era dins del mes de setembre, però que s'aproximava a finals de setembre, va haver una barranca important que va propiciar les dues víctimes, crec que són les últimes que es coneixen, del barranc de Beniopo, en el que van faltar dues persones joves, dues persones molt conegudes i molt volgudes, que intentant salvar una aca en el city de Beniopo, intentant salvar l'aca, finalment l'aulla es va endur els dos i van acabar, es van trobar en el port de Gandia. I són les dues últimes víctimes que coneixem d'una barranca important, com va ser aquella de l'any 68.
0: Mm-hmm. Vale, Emili, ara ens ho acabes de contar, perquè la veritat és que és molt, molt interessant esta història. Però anem a pegar un salt directament a l'actualitat, perquè ja tenim unes valoracions de part de Lídia Morant, la regidora de Seguretat Ciutadana, i anem a escoltar la primera, val?
2: Hemos mantenido una reunión del CECOPAL en la que hemos evaluado la situación de las últimas horas. No ha habido ninguna incidencia destacable durante el episodio de lluvias de estos días y debido a que ha mejorado la previsión meteorológica y los avisos del 112, en estos momentos estamos en nivel amarillo por tormentas y naranja por lluvias, el CECOPAL ha decidido que decaigan las medidas y las restricciones tomadas hasta el momento, que se pueda reprender la actividad y también que se mantengan las medidas y las recomendaciones de precaución hacia toda la ciudadanía. Además, esta tarde nos volveremos a reunir en el CECOPAL para seguir evaluando la situación y actualizar las posibles decisiones.
0: Vale, pues ahí acaben de escoltar a la regidora Lídia Morant, que diu que sí, que reprenen de moment totes les activitats, una bona notícia, estem contents. Bueno, és una alegria, eh? No ho veiem gens clar. El nostre company Daniel Ardit ha estat allí a les portes d'aquesta reunió i ara sí que ens ha arribat esta valoració. Per tant, continua tot igual, o sigui, continua s'alcen aquestes restriccions i bueno, fins a nou avís, perquè ja han dit, ja hem escoltat que es tornarà a reunir este CECOPAL per la vesprada, així que bueno, de moment bones notícies. Emili, tornem amb tu. Clar, ara gràcies als avanços també tecnològics ens avisen, no?, quan hi ha una alerta, i això pues, clar, pot millorar en el sentit que no torni a passar el que els va passar a aquests dos joves.
1: Efectivament. Bueno, hi ha dos factors ahí importantíssims, que són, primer, el canvi climàtic, perquè és evident que del clima que hi havia en els anys 60, el clima que hi ha avui, hi ha un canvi molt, molt important, és que l'hem conegut, però també, evidentment, la societat està més preparada. En l'any 87, si haguem tingut les alertes i tots els avisos que tenim avui, que en l'any 87 no existien, pues el perill o els efectes que haurà produït una vinguda d'aigua tan, tan bestial com la que es va produir, pues haurien sigut uns altres, això és evident. Avui, afortunadament, estem més preparats. Afortunadament, també, els caixers estan més preparats també, perquè s'han fet obres hidràuliques i s'han fet millores considerables, que les coses estan prou millor que les que havien en aquell moment. Hem citat el diluvi de 1905 i hi ha que recordar que en aquell moment el barranc de Beniopo no tenia cap de mur, era una rambla. Pues era fàcil pensar que en aquella situació l'aigua ja arribara hasta dalt de les neulades. Per tant, avui, afortunadament, les coses han millorat considerablement i la gent, pues, estem en prevenció, però també estem més segurs.
0: Totalment. Clar, Emili, tu has dit, has fet, no?, aquesta transició pel llarg de la història. No fa tant, el 2012 també van tindre este tornado, no?, el famós turbonado.
1: Sí.
0: Clar, no és sorprenent que ara, a la mínima alerta, no?, se suspenguin tots els actes, perquè també Gandia ha tingut, pues, uns precedents, sobretot en aquestes dates de la tardor, que bueno, no és en Gandia només, és en molts llocs, que és d'època de tempestes i, per tant, més val previndre que curar, no?
1: Efectivament. Jo trobo que les institucions públiques fan el seu paper. El CECOPAL de Gandia, pues, valora en funció de lo que li indiquen i jo trobo que actuen amb prudència i, per tant, pues, és convenient seguir les instruccions i estar més segurs que jugar-nos-la a que si passa o no passa. Jo trobo que, afortunadament, avui les coses estan en aquest sentit. Es fa un seguiment major. N'hi ha molts instruments per a fer un seguiment minut a minut de com evoluciona un temporal, però, clar, la prevenció i diríem les previsions són importantíssimes i jo trobo que les institucions fan el que toca fer. Si n'hi ha un perill i n'hi ha una alerta roja, s'ha de paralitzar l'activitat i tenim que ajustar-nos a aquesta alerta roja.
0: Totalment. Emili, clar, estem dient que lo de demà, lo del tio de la porra un dissabte al matí, és històric. Tu no te'n recordes tampoc de ningun any que s'hagi canviat, no?
1: Jo no, realment... no recordo, sincerament no recordo. Jo crec que de sempre pues, n'hi ha activitats, n'hi ha de programar una activitat, plovia, pues, si suspèn, es suspèn. Mm-hmm. Les coses que suspenien pues, no tenien alternativa normalment. Salvo que fora un acte que es poguera programar pues, al cap d'uns dies o el que fora. Jo sí que recordo que la fira, pues, algunes actuacions que no s'han pogut fer en el seu moment, pues, a mi s'han ajornat uns dies. Però, clar, el tio de la porra,
0: claro.
1: El tio de la porra en la seva component d'entrar en els col·legis, traure els xiquets i cessar l'activitat, pues, té aquest caràcter simbòlic, evidentment, de l'últim dia de classe.
0: Claro.
1: I bé, però bé, és... vull dir que serà bonic també demà veure tots els xiquets en les ganes que tindran de rebre el tio de la porra.
0: Totalment. És així. Emili, moltíssimes gràcies per atendre'ns, com sempre.
1: Gràcies. A vosaltres.
0: Adéu.
1: Adéu.

Pues bé, ara, ai, ai, ai, que bé, com diu la cançó, pues una alegria. Després de tot el matí, darrere d'esta informació que passarà a partir d'ara, que no passarà, pues bé, ara sí que sí, que sabem de primera mà, per part de responsables polítics i de tot este CECOPAL, les policies de protecció civil de tots, que es reprenen progressivament les activitats per al dia d'avui, divendres 2 d'octubre, això diu el comunicat oficial, perquè pues això, el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat Valenciana ha establit alerta groga per tronades i taronja per pluges. Però bé, davant d'esta modificació de la situació de preemergència, pues s'ha reunit este CECOPAL i han comunicat oficialment que decauen les mesures adoptades i es recorden pues, les recomanacions, com sempre, no? Evitar zones baixes, amb risc d'inundació, no atravessar carrers que ja estiguin inundats, tindre sempre present aquests telèfons de l'112 per a qualsevol emergència i endavant. Pues, bueno, això és el que este comunicat diu ara en estos moments. Ja hem sentit a la regidora Lídia Morant que esta vesprada es tornarà a reunir. Ja saben que les previsions meteorològiques són molt inestables, canvien a cada pas, però bé, de moment aquestes són les notícies ara mateixa. I la veritat és que ens alegrem i que ens dona un xicot de descans i veurem, estarem pendents de cara a les pròximes hores.

0: fuerte.
1: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias.
2: La Ventana Gandía. Enrique Bodí.
3: ¿Qué tal? Estem pendents del resultat d'ixe 9è Copal, que comença en uns minuts, a les 10:30 hores, a l'Ajuntament de Gandia, després de que este migdia desescalaren les mesures que impedien la normalitat de les activitats en la Fira i Festes. I del temps, l'última hora és que ha plogut esta vesprada en alguns municipis de la nostra comarca, en concret, sobretot a l'interior, i on de Sant Jeroni és registrat al voltant de 17 litres en una hora. Villalonga, contem també en 16 litres. Alfauir compta al respecte en 7 litres per metre quadrat en una hora. Potries, 1 amb 5 litres. En el cas de Beniflà, 0 amb 5 litres. Real de Gandia, 0 amb 2 litres. I també ara, en el cas de Gandia, estan caiguent 4 gotes així en el centre de Gandia. Però abans de continuar en tota l'activitat derivada de la Fira i Festes, volem fer-nos ressò d'una notícia de les últimes hores que ha afectat a un baller molt especial, el davanter Carlos Espí, jugador del Real Madrid, que ha sigut cridat per la selecció espanyola absoluta davant les molèsties que presentava un altre valencià que juga en la seva mateixa posició, en este cas, Ferran. El killer de Tavernes estava concentrat amb la Sub-21 i, de fet, firmava este dijous 5 gols en la victòria de la Rocheta davant de San Marino per 0-13 de camí a l'europeu de la categoria que celebra, com saben, el proper any. Així que enhorabona a Carlos Espí i molta sort. I tal com dèiem, estem pendents d'aquest 9è Copal que ha sigut necessari esta vesprada per intentar afinar el màxim possible davant els multitudinaris esdeveniments de la Fira i Festes de Gandia que tenim per davant i el complicat que està el pronòstic meteorològic d'AEMET amb un carrusel d'alertes grogues i taronges que van succeint-se de manera contínua fins al diumenge. No obstant això, la regidora de Seguretat Ciutadana de Gandia, Lídia Morán, indicava ja este migdia que decaien les restriccions y reprenía toda la actividad.
4: Hemos mantenido una reunión del CECOPAL en la que hemos evaluado la situación de las últimas horas. No ha habido ninguna incidencia destacada.

0: con ninguna incidencia destacable durante el episodio de lluvias de estos días, y debido a que ha mejorado la previsión meteorológica y los avisos del 112, en estos momentos estamos en nivel amarillo por tormentas y naranja por lluvias, el CECOPAL ha decidido que decaigan las medidas y las restricciones tomadas hasta el momento, que se pueda reprender la actividad y también que se mantengan las medidas y las recomendaciones de precaución hacia toda la ciudadanía. Además, esta tarde nos volveremos a reunir en el CECOPAL para seguir evaluando la situación y actualizar las posibles decisiones.
1: Igual que Gandia, en la resta de municipis de la Safor que tenien en marxa aquestes mesures restrictives també s'anaven alçant. El primer a fer-ho públic, aquest alçament, ha sigut l'Ajuntament de Tavernes, que després del seu respectiu CECOPAL ha dictaminat que les instal·lacions esportives pogueren obrir a partir de les 12 del migdia, a més de la biblioteca i també el cementeri. Tots aquests canvis a causa de les alertes estan provocant grans modificacions de dispositius i de logística que estan posant a prova en un veritable test d'estrès al Departament de Cultura de Gandia. En aquest cas, el responsable tècnic de la Fira i Festes, Juanjo Payà, ha reconegut que s'ha avançat tot el que ha sigut possible de manera prèvia, però que els canvis d'última hora es produiran i que l'important és adaptar-se i tirar avant tota l'activitat festiva possible a la nostra ciutat. Escoltem a Juanjo Payà.
2: Una vegada ja no tenim l'alerta roja que ens impedia pues, les activitats en via pública i demés, pues, hem de moure pues, tots els dispositius perquè la fira puga treballar quan per estar esperada o com puga ser a la màxima celeritat. I en principi tota la programació que tenim prevista per avui, llevat de lo que van comentar ahir que es canviava de dia o que s'ha jornada, anem a mantenir-la si la pluja en respecte, clar.
1: I malgrat l'alerta meteorològica, aquest matí no ha plogut a la Safor, per la qual cosa el tio de la porra podria haver eixit sense problemes. No obstant això, la prevenció obligava a ir a traslladar el tradicional acte que dona inici a les festes patronals fins demà dissabte. La regidora d'Educació, Esther Sapena, ha assenyalat que el tio de la porra també va desplaçar-se fins al col·legi Enric Valor i el preventori de Real de Gandia, però ja en la jornada del dimarts.
3: Doncs característica especial, que són el Enric Valor i el preventori, en els que estem treballant, perquè el que ens agradaria és que el dimarts alguna bandeta poguera anar. Estem treballant perquè la infraestructura és un poc difícil, ja que és un dia laboral el dimarts, la gent treballa
1: i... I a més del canvi del dia del Tio de la Porra, una altra de les activitats que es trasllada també al dissabte serà l'acte inaugural de la plaça Major. Després d'un dia intens recorrent places, escoles i carrers, cridant a la ciutadania a sumar-se a la festa, el Tio de la Porra, escortat per músics i figures singulars, arribarà a la plaça Major per a posar el punt i final a la jornada fins a l'any que ve. Allí es realitzarà un gran muntatge visual i artístic que inclourà actuacions teatrals, acrobàcies, efectes luminotècnics i un castell de focs artificials que obrirà oficialment la programació de la Fira i Festes de Gandia de 2026. Ruth Palones és la directora de l'Escola de Teatre del Serrano.
4: Una vegada presa la decisió, ja ens hem quedat més tranquils perquè bueno, ja sabem que anem a fer-ho demà. Estem amb més ganes cap, perquè ja ens feia molta il·lusió fer l'acte avui. Pues imagina't, tindré que esperar 24 hores i fer-lo demà. Pues. És una creació i direcció meua de Ximo Vidal en coproducció amb el Departament de Cultura de l'Ajuntament de Gandia. I bueno, ens van proposar fer l'espectacle que versarà un poc sobre la figura del tio de la porra.
1: Una fira i festes en la qual no faltarà tampoc Telesafor. Demà podran veure en directe la concentració eixida de les bandes del Tio de la Porra a partir dels 9 del matí en la plaça Major i a les 13 hores la concentració final. El dissabte, demà, a partir de les 19 hores, els oferirem en directe un programa especial per explicar-los com està desenvolupant-se les festes i el diumenge també en directe l'acte cívic i ja el dilluns la mascleta. Un inici de la Fira i Festes de 2026 marcat per les restriccions a causa de les alertes per pluja, encara que no ha caigut ni gota en tot el matí, però ni molt menys és la primera vegada que les celebracions patronals es veuen condicionades pel mal temps. Emili Selfa, persona que durant anys ha estat atresorant gran part de la memòria oral de la ciutat, sobretot de Beniopa, ha relatat als nostres micròfons unes quantes situacions en què la pluja ha fet acte de presència en l'època de la Fira i Festes.
5: en Beniopo li diguem a aquesta època, als barrancs que venen, li diguem el Sant Borjo, perquè eren els barrancs de la fira de Sant

0: Borja, 1905, que va ser l'any del diluvi, que va despenjar, va pujar tant l'aigua que va arribar a despenjar els melons que antigament penjaven de les merlades de les cases. A final dels anys 50 van entrar dos voltes, van haver dos Sant Borges que van entrar en casa pues, 30-50 centímetres. Vull dir, arribar a aquestes altures vol dir que inundava una part considerable de la població.
1: I després d'aquest especial monotemàtic amb motiu de la Fira i Festa, recuperem altres assumptes d'actualitat. Donar-los compte de l'última hora de com avança el cas de les agressions a tavernes del Vall d'Igna, el Tribunal d'Instància de Sueca, en concret el jutge de la plaça 4, que està en funcions de guàrdia, ha rebut com a detinguts a dos dels implicats en estos fets, encara que també ha pres declaració a un tercer com a investigat i no com a detingut. De conformitat amb la sol·licitud de la Fiscalia, ha acordat la llibertat provisional dels dos detinguts i ha imposat als tres investigats un ordre d'allunyament i prohibició de comunicació respecte a la víctima com a mesura cautelar. Tots tres estan investigats en una causa oberta inicialment per un delicte de lesions amb agreujant d'odi. I la Plataforma per l'Hort de la Safor ha presentat un escrit en el que discrepa de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que recordem desestimava el recurs presentat per aquesta entitat contra l'aprovació del projecte bàsic de connexió de la CB60 a la Nacional 332 al seu pas per la comarca de la Safor. En l'escrit presentat, la Plataforma argumenta que la resolució judicial incorre, diuen, en una incongruència omissiva manifesta en no donar resposta a motius jurídics substancials plantejats prèviament en la demanda. Concretament, Plataforma per l'Horta assenyala la manca de pronunciament sobre la invasió de competències exclusives de l'Estat per part de la Generalitat Valenciana en la ordenació de la xarxa de carreteres de l'Estat. Aquesta circumstància posa de manifest una profunda discrepància, diuen, entre el govern de l'Estat, titular de la AP7, i la Generalitat Valenciana, titular, en este cas, de la CB60. I és que a través de l'accés a la totalitat de l'expedient derivat de la demanda judicial, l'associació cívica ha tingut coneixement d'un informe de la demarcació de cost de carreteres de l'Estat que rebutja obertament la solució tècnica plantejada per la conselleria competent, com deien, de la CB60 a través del projecte bàsic. I l'Ajuntament de Miramar, que ha iniciat els treballs de desbrossament i neteja del barranc de Sotalla per a millorar la seva capacitat de desaullar i reforçar al mateix temps la prevenció davant d'episodis de pluges intenses.
2: Ràdio Gandia. Cadena Ser.
3: Nunca pensé que tendría un Skoda. Y mira ahora.
4: Son buenos tiempos para cambiar de opinión. Descúbrelo en los Skoda Days hasta el 25 de octubre desde 15.400 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
5: Skoda. Ven a Skoda Jorro Import Gandía, Avinguda de Alacant 123, frente Dulcesol.
6: En Grupo García Ibáñez llevamos más de 30 años impulsando carreras profesionales. Ofrecemos cursos gratuitos para desempleados y trabajadores en modalidad presencial y online. También formación a medida para empresas. Estamos en Gandía, Carrer de Joan Ramón Jiménez 19, o contacta ya en garcíaibáñez.com. Plazas limitadas. Te formamos en administración sociosanitaria, bar y cafetería, hasta electromecánica y cocina. Más de 6 sedes a tu servicio. Grupo García Ibáñez. Formación con futuro.
7: Ahora en Ziman, camisetas de tirantes para mujer, 3 por 7 euros. Y camisetas interiores infantiles, 3 por 6 euros. Ziman, tan sencillo puede ser.
8: Oye, cariño, yo creo que tenemos que salir ya.
9: Ay, estoy aquí tan cómoda, papá. ¿Por qué no vas a por Javi y nos casamos aquí? Mira, 7 asientos, cabemos casi todos.
10: Di que sí a la confortterapia del nuevo Citroën C3 Aircross. Ya disponible en tu concesionario desde 19.040 euros y 8 años de garantía Wicker.
11: Citroën. Alcodar Motors, tu concesionario Citroën y Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía, y en www.alcodarmotors.com.
12: ¿Para moverte por la ciudad? ¿Prefieres hacerlo ligero o hacerlo a lo grande? Descubre la Honda PCX 125. Compacta, ágil, eficiente y ahora desde solo 3.199 euros. O elige la Honda Forza 125. Más espacio, más protección y todo el confort y la tecnología que buscas en cada trayecto. Dos tamaños, dos estilos, una misma forma inteligente de moverte. Honda. Ven a Honda Moto Gandhi Auto en calle San Rafael 41. Honda Moto Gandhi Auto. Tu Honda a tu manera.
13: Cadena Ser. El poder de la conversación.

0: Anem ja a l'agenda cultural i festiva del cap de setmana. Una agenda que, per la importància d'aquestes celebracions, hem volgut centrar-nos en la Fira i Festes. Una Fira i Festes que ha sigut mermada per totes les modificacions sofrides en la seva programació original arran d'eixa alerta meteorològica. Com els hem avançat estos dies, el Tio de la Porra es trasllada dissabte. És una de les principals modificacions acordades, la que afecta el Tio de la Porra, un dels elements més emblemàtics i volguts de la Fira i Festes de Gandia. L'eixida del Tio de la Porra es trasllada doncs al dissabte mantenint l'horari previst. Sempre que el temps ho permeta, les bandes es concentraran a les 9 del matí a l'Ajuntament de Gandia i posteriorment realitzaran el recorregut pels diferents centres educatius de la ciutat. La tradicional concentració de bandes tindrà lloc també a migdia, a les 13 hores, en l'horari habitual, com ha apuntat l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto.
1: Si les mesures de l'alerta ho permetixen i si desescalem en els nivells d'avisos d'AEMET i d'alerta del 112, els ciutadans i ciutadanes, els xiquets i xiquetes, puguen disfrutar de la seva fira i festes. Hem cregut convenient des del CECOPAL que el Tio de la Porra passi a celebrar-se en la jornada del dissabte. El Tio de la Porra eixirà el dissabte en el mateix horari previst, a les 9 del matí de l'Ajuntament de Gandia. Se concentraran així les bandes i anirà a tots els centres educatius. L'horari d'arribada a cada centre educatiu serà el que ja se va acordar amb els propis centres des del Departament de Cultura i de Festes.
0: L'Ajuntament ha treballat conjuntament amb els centres educatius per a fer possible aquesta modificació i mantindre una de les tradicions més arrelades de la ciutat. La regidora d'Educació, Esther Sapena, ha agraït especialment la implicació de tota la comunitat educativa i ha destacat que el Tio de la Porra no decau malgrat les circumstàncies meteorològiques.
2: Esperem que el temps ens ho permeta a la fira, com tots l'esperàvem. Crec que era molt més intensa perquè si hem reubicat totes les activitats en dissabte, diumenge i dilluns, doncs serà una fira amb un dia menys però molt intensa. I agrair pues, a tots els companys pel treball realitzat i aquestes hores tan complicades que crec que hem estat a l'alçada de poder donar amb previsió per a que les famílies puguin organitzar-se una resposta contundent, tot i que ara, quan tots veiem el sol, ens afecta i és difícil, però la seguretat dels nostres xiquets i xiquetes, 17.000 alumnes que té esta ciutat, va per davant de qualsevol malestar que puga generar el fet de que al final no hagi plogut.
0: La regidora d'Educació explica que els centres educatius concertats i els quatre instituts públics de Gandia obriran els seus patis dissabte per a rebre el Tio de la Porra. A més, en tractar-se d'una jornada no lectiva, les famílies podran accedir als centres i acompanyar els xiquets durant tota la celebració.
2: Estaran oberts, estarà obert l'espai del pati, a més, amb una invitació a tota la família, perquè el dissabte és un dia no lectiu, per lo que els encarregats de vetllar per la seguretat dels xiquets i xiquetes seran les pròpies famílies. És una invitació no sols per als alumnes de centre, sinó també per a les seues famílies, que esta vegada sí que podran entrar dins del pati a acompanyar els seus fills i filles, nets o netes, germans i germanes, a gaudir del nostre entranyable Tio de la Porra.
0: Els patis de centre s'obriran 15 minuts abans de l'arribada prevista del Tio de la Porra, programada de la següent forma. El Joan Martorell a partir de les 10:25, Ros de Corella 9:50, Cervantes 9:45, Botànica Vanilles 11 del matí, Sant Francesc de Borja 10:10, Joan 23 9:55, Les Folles 11 del matí, Benipescar 9:55, Mondúber 10:45, Elies Ausias Marc 10:45, Elies Maria Enríquez 9:40, Elies Tirant lo Blanc 9:45 i Elies Vélez Evens a les 9:40. Això pel que fa als centres públics. Anem ara en els centres concertats. Col·legi Batxola a partir de les 10:15, Escola Pia a les 9:30, Mares Escolàpies a les 10:40, Carmelites 9:50, Col·legi ABC a les 10:15, Borges Jesuïtes 9:30, Col·legi Calderón a les 11:30, Gregori Mayans 9:45, Esclaves 10:55. I pel que fa a les escoletes, la del Centre Històric a les 9:40, la de Corea a les 10:30, les Alqueries 10:45, dos campanars 10:25 i Santana a les 11:15. Cal assenyalar que els alumnes han d'estar acompanyats per les seues famílies, que seran responsables de tindre en cura i supervisar-los durant tota l'activitat, també dins dels patis de centres. Així mateix, l'espectacle inaugural de la Fira i Festes, inicialment previst per al divendres, es trasllada també al dissabte, a les 20:30 hores. La situació meteorològica també obliga a reorganitzar diferents activitats previstes per a l'inici de la Fira i Festes. De fet, les activitats programades per la vesprada ja s'han adaptat en funció de la evolució dels nivells d'alerta. Com hem vist, els darrers dies l'Ajuntament ha treballat per a reprogramar i concentrar activitats durant el dissabte, diumenge i dilluns, amb l'objectiu de mantenir la major part de la programació prevista. Entre els espais i activitats que poden veure's afectats es troben la plaça del Mosset, el recinte firal, els espectacles de carrer i les activitats de la Casa de la Marquesa. D'altra banda, la festa dirigida al públic jove, Festa Breix, serà reubicada durant el pont d'octubre.

0: I acabem amb aquesta previsió de l'horatge per a demà. Seguim amb canvis continus en les previsions, de Met, que ha donat un pronòstic pitjor amb diverses modificacions d'alerta. A aquestes hores de divendres seguim en alerta groga fins a les 9 de la nit i després passa a taronja fins a les 12 de la nit. Per al dissabte, de nou passa l'alerta groga des de la mitjanit a les 8 del matí amb un carrusel de canvis que segueix a taronja des de les 8 a les 4 de la vesprada. A continuació, també el dissabte, de 4 de la vesprada a la mitjanit, tornem de nou a l'alerta groga. Cal assenyalar que totes les alertes grogues fixen pluges de fins a 30 litres per metre quadrat en una hora, mentre que les taronges són de 50 litres per metre quadrat. Pendents, ja saben, del Cecopal de Gandia, que ha començat en uns minuts, fa uns minuts ha començat, però encara no se sap absolutament res al respecte. Ho deixem així. Ja saben que tornem dimarts, en este cas perquè és festiu, a les 7:20, amb el matinal del que s'ocuparà a partir d'ara la nostra companya Sandra Albert, i sempre actualitzats en la nostra web radiogandia.net. Gràcies per estar-hi. Continuen al calor de la ràdio, al calor de la SER. Adeu.
1: La Ventana, con Marta del Vado.
2: Vamos a aprovechar estos últimos minutos de ventana para mirar la realidad desde un punto de vista alternativo. Vamos a asomarnos a nuestro multiverso particular.